0: Coses que Adam diu. Oh, amb això m'ho mià. Mate, e vos galedor bar tro breiz paneum, ur vez benag. A ke men a gober, trozi bro hal. Allez.
1: Pejus eo bezaga ar amon.
0: Ia.